Aquests són els nostres consells. Pelar els alls. Una manera molt senzilla per poder pelar els alls amb més facilitat és guardar-los dins la gelera unes hores. Quan les tragueu, les podreu pelar sense aquest tipus d'esforç.

coneguem les nostres dites i refranys. El que no agrada als ulls no agrada a la boca. La bona presentació o aparença externa d'una persona o cosa influeix molt en l'elecció o en el judici que n'han de formar.

Aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú. He obert els ulls i ho miro tot al meu voltant. I al meu voltant girava el món com ha fet sempre. Gira el món i gira per l'espai que els meus ulls miren.

Aquests són els nostres consells. Pit de pollastre. Si teniu bistecs de pit de pollastre congelats i voleu que vos quedin amb més gust, les heu de descongelar dins un plat o palangana amb aigua freda i bastanta de sal. Vos quedaran més tendres i gustosos.

coneguem les nostres dites i refranys. Tots som fills d'Adam i Eva. Vol dir que tots som germans o que tots tenim els mateixos defectes i flaqueses.

Hola, som la Lorena Bonnell, guanyadora de Prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

0: de Son Rapinha.
1: Son de Francisco Bolsá, de Vilafranca.
2: Son de Margà, de Vivero.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Som la Gínia Tobin, dels Valldemossa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Valldemossa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.
2: Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salud.

Aquests són els nostres consells. Fruita sana i decorativa. Per lluir un centre de taula amb fruita fresca, col·loqueu un tros de suro dins la fruitera. Absorbirà la humitat i evitarà que la fruita se prodesqui.

Coneguem les nostres dites i refranys. Cantin papers i mentin barbes. Els documents escrits tenen més valor que les paraules orals.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Cabells hidratats. Per donar vida a un cabell sense hidratació, mescleu un iogurt natural i un ou batut. Apliqueu la mescla en els cabells, les tapeu amb una tovallola i deixeu que actuï 10 minuts. Aclariu després amb aigua teva i quedarà perfecte.

coneguem les nostres dites i refranys. De mits, pocs i bons. El valor és la dificultat de fer bons amics.

0: Anna Maria d'Algaida.
1: Amb en Joan d'aquí de Serenals. De Brinsabem, Rafael Pessol.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Bien, pues aquí me tenéis a mí. Soy Miki, el Eurovisivo, el de Enséñame a Cantar. Y os mando a todos los oyentes de Radio Murta y a Manu Blanco un abrazo muy, muy fuerte.

Aquests són els nostres consells. Preves a llauna. Mantendran el seu bon estat si les guardeu dins un pot de vidre i les cobriu amb un poc d'oli d'oliva. Conserveu-los dins la gelera.

0: Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola de Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.
1: Por cada muro un lamento en Jerusalén.

coneguem les nostres dites i refranys. Una mà renta a l'altra i totes dues la cara. Fer favors afavoreix la mateixa persona que les fa.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que als oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i al grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

Aquesta vida no sé quantitat de mig que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Este viernes 28 de agosto, Bonayen te invita a una noche diferente. Pamboli y música en vivo con Sebastián. Por solo 14 euros, con bebidas y postre incluidos. Reservas al 971 45 25 15. Así que ya lo sabes, el viernes 28 de agosto a las 20 horas en calle del Ferro 12, Santa Catalina, con Bonayen.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Llega la vuelta al cole con Folder.
3: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda, 1,32 euros.
2: ¡Qué animalada de precio!
4: Folder, líder en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
3: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689 30 28 42.
5: Hola, Radio Murta, son Oliva. Per qualsevol de matí me fa posar una cançó de Demi Russos, crec que se titula, però no estic segura, com a Minyos o algo així. Bueno, en primer lloc, la vull dedicar a la nostra netet, que va complir 14 anys dia 20. I també molt especial per la Lluïsa Dinca, per Tomàs Navarro, per l'Eulari i el seu papito de Son Ferriol, una fina de Son Serra, tan aviat ho volia dir, per tot el món. I també molt especial per tu, per en Vicenç, i per totes aquestes persones que mos escolten. Aquestes persones que me diuen que m'escolten i que li agraden tant aquestes cançons de Ràdio Murta. Doncs per totes elles. Un beso, Ràdio Murta.

0: ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? En FC Eventos Mallorca lo hacemos posible. Organización de bodas, cumpleaños, comuniones, eventos de empresa, fiestas privadas y todo lo que imagines. Un servicio a medida para que tú solo te preocupes de disfrutar. Contacta ahora con FC Eventos Mallorca en el 699-64-38-25 y haz realidad el evento que siempre has soñado.
1: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Bauxa A.
2: Rubio Producciones te trae una de las grandes noches del verano. El 26 de agosto, en las Fiestas de San Agustín de Flanich, llegan Love Us Lesbian en un concierto muy especial y único en Mallorca. Vive una noche llena de emociones, grandes canciones y el mejor directo de una de las bandas más importantes del panorama nacional. Compra ya tus entradas en rubioproducciones.com. ¡No te lo puedes perder!
3: Hola, sóc la Cati de Llucmajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Mujer de 40. Se la dedic a na Nati de Sor Oliva. I dir-li des d'aquí que moltíssimes, moltíssimes gràcies per demanar una cançó d'en Juanan Vidal. Gràcies, Nati, i te mando un beso molt fort de part meva i de part d'en Juanan. També se la dedico a tots els que escolten Ràdio Murta, a ma mare, a Antònia de Llucmajor, a el meu fill, a el meu net, a el senyor Navarro, a la Paquita i a la Juanita de la Soledat. I a tu, Manu, t'ho van, un beso molt fort. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: A que a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te teu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Rancho Bonanza. Abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche. Con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas. Con menús caseros de martes a viernes. Y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante. Comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violet sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Boníssim!
2: Hola, mamá, no son de paquillo de palma. Me agradaría que me posases un pupurri de los jabaloyas. Vale, gracias. Todo dedique tú. Gracias. Deu.

yana Francis ben Johnny yana Antoni, Macevamo. Anem Mateu i anem Maria. Anem Simó i anem Maria. I anem Màlia. Llavors tot el meu feix. I Sofia, que és per haver esperança. De vacacions, bé que va. I llavors també anem el meu... Anem tot el meu net. I especialment a la veu de l'any, a la meva vinyeta, que fa anys. La parella. I per la mare, per la Francisca. I per la veu, per la predina de la veu, de la Nina. També. I per la Madalena de Sant Guineu i la Catalina. I per Joan de Sestany i la seva dona. Per Miquel Cotó i la seva dona. Per Pedro Marquet i la seva parella. I per la Florentina de Pedra i el seu fill, Pedro. I a tots els que criden a Ràdio Murta, en el meu cosí Jaume i la meva cosina Francis i la seva filla Joana. En la Cati, la seva filla, en el David i en Marc, el nen. A tots. I la meva germana Catalina i el meu germà Jaume. A tots, a tots, a tots. I una vegada molt forta i que tingueu un bon fin de setmana. Adeu, i una altra.

0: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.
3: Mano, Radio Murta, amigo, moltes gràcies per la felicitació. Nosaltres ja no fem festes ni fem res, perquè sempre, així com som els temps, m'ho va passar en factura. Però bueno, encara donem guerra i disfrutam de un rato, i se mori no se'n va del tot, i bueno, i en l'horari jo som molt feliços els dos junts. Així que moltes gràcies, desitjam a tu i tota la família el millor de lo millor, i que la salut mos acompanyi, que és el més important, que si hi ha salut, tot el més s'arregla. Bueno, una abraçada molt forta i moltes gràcies.

No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
4: Bon dia, Manu. M'agradaria sentir Angelitos Negros d'en Matxin. Quan te vaig bé. Vale? Moltes de gràcies. Som la Joana de la Cabana de Sant Pere. No sé si t'ho he dit. Però, bueno, la meva mare falla ja.

0: ¿Buscas un lugar especial frente al mar? Descubre el Bistro Sail y Surf en el puerto de Pollensa. Disfruta de desayunos, comidas y cenas con auténtico sabor mediterráneo. Una amplia carta, terraza con vistas al mar y un ambiente perfecto para compartir en pareja, con amigos o en familia. Vive una experiencia única junto al Mediterráneo en el Bistro Sail y Surf en el Passage Saralegui del Port de Pollensa. Reserva tu mesa al 971-86-52-93. ¡Te esperamos!
1: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
3: Uf, quina calor. I avui què fem?
4: Pues fàcil, mon anant cap a Hidropark.
3: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
4: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
3: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidropark Alcúdia, això és que a teva.
5: Bon dia, Ràdio Murta. Em sona l'àlia de Sant Ferriol. Mira, Manu, avui és Sant Bartomeu i no hi puc cridar antes per motius de salut. I m'agradaria que sigui demà o passat, quan pugui, m'hi posessis en un Bartolo, d'en Denis Russo, sé que t'amaré sempre, li agrada molt. I li dedico molt de carinyo, te dedico, papito, que passem el millor possible. És de lo que cap, però bueno, anem demanant salut, a veure si m'ho escolten. I que, bueno, que passis un dia el millor possible, en menys mal possible, tant un com l'altre. Estiguem el millor que puguem. I que passis, sobretot, feliç amb sus nets, el teu fillet, el nostre fillet. I que tinguis, jo que sé, molta alegria dins de tot el que estan passant. Alegria, salut i esperança. Molt d'anys, papito. Molt d'anys, rei. Molt d'anys. Un besito molt fort. Gràcies, Manu. Un saludo per tots, equip de Ràdio Murta i tots els radioients. Gràcies.

0: Marruecos es un destino tan especial. Reserva ahora y no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Contacto, teléfono y WhatsApp, Jacqueline OK Travel. 664-203-674. 664-203-674. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: El verano es para el descanso. Y para las rebajas, llegan las rebajas a Descanshop, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descanshop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa. Descanshop.
0: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Hola, bon dia. Som de Margalís de Campanat i voldria escoltar i dedicar Mis noches sin ti. I la dedicaré també en Antònia Barceló i en Jaume de la Barrala de Campos, en el senyor Tomàs Navarro, al Feret de les Forces Espanyoles, Ana Maria de Petra, Ana Fina de Sonserra i Ana Francisca de Menorca. I Ana Francisca Coll d'Inca. Moltes gràcies, Manu, i fins una altra.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Can Durán sin número. Ses Cadenes.
3: Aquests són els nostres consells. Descongelar ràpidament. Si vos heu oblidat de descongelar el peix, poseu-lo en remull amb aigua freda. Estarà llest en un moment i no perdrà el gust.

coneguem les nostres dites i refranys. A poc s'encén el foc. Vol dir que convé fer les coses amb calma i sense precipitació.

0: Atención, novedades en Camp Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Camp Matías y Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: Anna Catalina de Salinas.
1: Són la Joana des de Sineu. Són la Francisca de Soia.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Manu, en Naipes t'enviam una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients.
1: Vols vendre el teu oi i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
4: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. On el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39%.

Aquests són els nostres consells. Regar recicladament. Sabeu que hi ha aigües que habitualment tiram que són excel·lents per regar les nostres plantes? Per exemple, l'aigua bruta de les peixeres, l'aigua sense sal de coure els ous, l'aigua de descongelar el peix. Provau-ho i notareu els resultats.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se acaban las vacaciones? Pues en el Club Escuela en Rabasas Estorres empieza la fiesta. A partir del 1 de septiembre arrancan las actividades de la Asociación Gent Gran. Gimnasia, yoga, sevillanas, informática, baile en línea, baile de salón, baile bot, bingo y mucho más. Ya puedes inscribirte. Club Escuela en Rabasas Estorres.
2: Coneguem les nostres dites i refranys. Més se moren de farts que de fam. Ningú no se mor de fam i molts de farts. Vol dir que és més perjudicial per a la salut l'excés de menjar que el dejunar.

0: la Maria Sau, de la ciutat de Sardinya.
1: Soc la Maria d'Espai.
2: Soc Isabel de Ciudadela, Menorca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: El corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bice Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: Tens una PIME? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
2: Com va? Soc en Miquel Montoro i des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta i també un saludo molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu, avidoi! Adeu!

coneguem les nostres dites i refranys. Un any més que antany, com la mula del rector, per respondre a qui demana sa edat.

0: Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Terra negra, llistons blancs.

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Vaquero, Western Park es tu parque acuático ambientado en el lejano oeste, en el que la diversión siempre está cargada. Más de 20 atracciones, navega el río salvaje, disfruta en el Gran Cañón, y si te atreves, la bestia te espera a más de 30 metros de altura. Diversión para toda la familia. Compra tu entrada en westernpark.com y ven a sentirte como un auténtico vaquero.
2: Fent camí, ses coses d'Esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
3: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de hora baixa, aquí, a Ràdio Murta.
4: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
5: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
6: Morut per una ciutat també diu de com volen que sigui, i a Palma cada vegada són més les persones que decideixen fer-ho damunt dues rodes. Bici Palma ha passat de ser una alternativa de mobilitat a convertir-se en una opció habitual per milers de ciutadans, per anar a fer feina, estudiar, moure-se per ser barriades o simplement per deixar el cotxe aparcat. El servei continua creixent, incorporant noves estacions, més bicicletes elèctriques i arribant a nou punts de Palma, i el darrer balanç confirma que els ciutadans estan responent. Avui a volem fer un balanç, saber què està funcionant, què queda per millorar i, sobretot, cap a on va Bici Palma. Per xerrar de tot això, mos acompanya el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Toni de Vero. Toni, benvingut i moltes gràcies per avui ser nosaltres.
7: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
6: Toni, que van de conèixer el darrer balanç de Bici Palma i les xifres mostren un creixement important. Quina lectura feis d'aquest resultat i què creus que ha fet que cada vegada més ciutadans apostin per la bicicleta?
7: Bé, pues, la veritat és que amb una satisfacció molt elevada, perquè estem molt contents d'aquest increment d'usuaris que hem aconseguit arrel de la decisió que van prendre al maig de 2025 d'universalitzar-se.

0: servei per tots els residents i no només per els que estaven empadronats a Palma. Saben que Palma és capital de tots els balears i d'aquesta manera hem obert a que molta més gent pugui fer-ne ús i ara tenim unes dades que són molt satisfactòries. Tenim més de 53.000 persones donades d'alta i d'usuaris actius ja han passat a 31.600 usuaris actius per enguany. Hem de recordar que, per exemple, l'any 23 eren 13.000, ja són 31.600 i en la realitat és que en Bici Palma, la bicicleta pública, ja és un servei habitual de transport a ciutat.
1: Entenc que aquesta universalitat de servei, que no només siguin per les persones empadronades a la ciutat, com vostè diu, realment ha dut a un canvi exponencial en l'ús d'aquesta bicicleta. Avui en dia, quin és el perfil de l'usuari de Bici Palma?
0: Hi ha un poquet de tot. No tenim en compte que hi ha llet d'estudiant. Varen posar també en marxa el tema de poder arribar a SUIP, estudiants universitaris. Tenim muntats també molt forts a nivell de SUIP, perquè tenim ja pràcticament són 1.350 lloguers mensuals, entorn de 1.000 moviments dia en els campus, però també hi ha gent que ve de la part forana per fer gestions, arriba a l'intermodal, va a Bici Palma, agafa la bicicleta i fa les gestions per Palma a través de les diferents estacions i ancoratges que tenim per tota la ciutat, que han fet tota una renovació integral i perquè la persona que ens escolta pugui tenir una idea. Han passat de 32 estacions a 126 de 241 bicicletes que teníem en el començament, amb 1.350 bicicletes i d'ancoratges, de 560 ancoratges. Ja tenim més de 2.268 ancoratges. En conseqüència, tot això fa que en el final sigui un sistema vàlid per poder fer tot el trànsit per Palma amb una bicicleta pública.
1: Xerraven d'aquestes millores que vostès han fet a les estacions i també l'incorporació de moltes bicicletes a dins aquesta red de Bici Palma, però sí que nosaltres crec que una de les situacions que més poden preocupar els usuaris realment és arribar a una estació i que no hi hagi bicicletes. Com se gestiona totes aquestes accions i realment han notat que aquest increment de les bicicletes millora el dia a dia de la gent que emplea Bici Palma?
0: Sí, sense cap dubte. Nosaltres hem posat en marxa una novetat, i és que normalment Bici Palma servei havia un balanceo, un replantejament, un reparto de les bicicletes que era un a mig de matí i un a mig hora baixa. Sí. Hem aplicat un criteri de tenir un balanceo també de reparto de les bicicletes nocturn. Vale. I això fa que quan la gent s'aixeca i va per mirar de tenir una bicicleta per anar a la feina, per anar a la universitat, per anar a fer estacados, se pugui trobar en l'estació en les bicicletes que han de menester. Han fet una lluita en contra de l'efecte de estació buida i d'aquesta manera, amb aquest balanceo nocturn, han aconseguit una millora molt substancial amb aquest tema. I en conseqüència, l'usuari, quan comença el dia i ha d'anar a la seva estació de Bici Palma, se troba la bicicleta disponible.
1: Entenc que també que creixement territorial i exponencial que ha dut tant a la ciutat, però que arriba fins a indrets com pot ser la UIP, s'estan incorporant noves barriades i s'està prevista l'expansió cap a la platja de Palma i el passeig marítim. Quin és l'objectiu? Arribarem a tenir una Palma connectada?
0: Ja crec que sí. Nosaltres tenim ara mateix que passam en les fases 3 i 4 que ja estan en marxa de 32 estacions a 126 estacions. És tota una xarxa d'estacions que se desenvolupen a tota la part de la ciutat, només en el centre, sinó que també passeig marítim, la part de Serenal, arribant a Suïc. Això ja és una xarxa integral que fa que la bicicleta d'ús compartit, que a més han fet un esforç molt gros per comprar bicicletes noves i que en siguin 100% elèctriques, bicicletes. Ja tenim com a objectiu el molt proper que la meitat de les bicicletes siguin elèctriques, fan que s'entengui el servei de bicicleta com un servei òptim per poder fer els seus traslados a ciutat. I això, com que hem tingut aquest increment tan fort, també hem fet un reforç de personal molt potent, perquè hem passat de que inicialment hi havia dos mecànics en l'any 23, sí, i ja tenim 7 mecànics perquè, a més, ús més incidències de rotures, de manteniment, i en conseqüència havien de tenir 6 bicicletes per poder fer-ne ús. Amb 7 mecànics en lloc de tenir-ne 2, de conductors han passat de 8 conductors per fer aquest balanceos que cerrava abans, ja tenim 12 conductors contractats. En conseqüència és un increment molt potent també de reforç de personal perquè les bicicletes estiguin disponibles.
1: Anant una mica més enllà de Bicipalma, que va separat de que si la gent utilitza o no la bicicleta, entenc que dins la ciutat fa falta també un desenvolupament de les infraestructures, ja siguin carrils, bones connexions i bona convivència, sobretot entre la bicicleta, els cotxes i els vianants. Què queda per fer a Palma perquè realment la bicicleta sigui una alternativa 100% real i amb una mobilitat molt pràctica a dins la ciutat?
0: Bé, nosaltres tenim ara una ciutat que en els carrils, quilòmetres de carril bici que té, estem dins les 10 ciutats d'Espanya que més desenvolupament ha tingut en tema de carril bici. Ara tenim un projecte i amb una auditoria que vàrem fer fa un any per tal d'anar incloent en els pressupostos de cada any 9 quilòmetres de carril bici per el seu creixement en paral·lel a on se van instal·lant les estacions de Bicipalma i, a més, una reforma dels punts negres que s'havien identificat que també s'estan fent a poc a poc. Fa darrer dia va sortir els diaris de barriades que ja comencen a tenir carril, que no tenien, i d'altres a on se van fent aquesta eliminació dels punts negres. En conseqüència, en paral·lel que creix el servei de Bicipalma, podrà tenir un carril bici adient, com és, per exemple, el fet d'haver unificat des de Gènova, que es corté de l'exèrcit fins pràcticament són les passes, passant per Son Mos, etc., que ja tenen un carril de manera continuada que s'ha pogut posar en marxa no fa molt de temps. Havia parts, però no estaven unides, i ara ja tot és una línia contínua de carril per tal que la gent pugui fer tot aquest eix des de Gènova fins a Son Les Passes, i ara continuarem per anar fent més inversions per tota la ciutat.
1: I doncs ja veiem que les xifres deixen clar que Bicipalma viu un moment de creixement important, un creixement que demostra que la bicicleta pública guanya pes dins la mobilitat de la ciutat, però que també planteja nous reptes, més estacions, més disponibilitat, millor connexions i una xarxa preparada per assumir cada vegada més usuaris. Toni Deudoró, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per ajudar-nos a conèixer un poquet més aquesta iniciativa. Moltes gràcies.
0: Estupendo, moltes gràcies, han estat molt amables.
1: Mil gràcies.
2: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Aquests són els nostres consells. Fora mal de cap. Per llevar el mal de cap de manera natural, proveu a rovegar un pot de jugo verd durant un minut i després el vos envieu. Notareu ràpidament una milloria.

coneguem els nostres dites i refranys. En tenir el cap batut, se posen la cervellera. Es diu des que volen preveure els perills quan ja hi han caigut.

0: WebFly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. WebFly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: com a Miquel de Manacor.
1: Arturo Rosselló de Palma.
2: Anna Maria de Petra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Descongelar la gelera. Una vegada que ha perdut tot el gel, feis-la netar amb un pedaç banyat en vinagre. A més de desinfectar, elimina qualsevol mal olor que pugui quedar de dins.

coneguem les nostres dites i refranys. Al llop dorment no li entra res en dent. Significa que el que no vigila no prospera.

0: Pam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
1: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Pelles desgastades. Si les vostres pelles han perdut la seva capa antiadherent, poseu dins la pella una grapada de sal gruixada i poseu-la en el foc. Doneu voltes a la sal i quan hagi agafat un color marró, retireu-la amb un paper de cuina. Repetiu l'operació just abans d'utilitzar-la.

bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermós és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I tenia el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir cluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estim, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulles que veus. Que hermosa sentir d'un altre el calor, i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies i perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

0: Juan Andrés de Molinar.
1: Son de Margalí i són de Moscari.
2: Una eina de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: conquistar Tallote, Xerro, Mallorquín.
1: Hola, som el cantautor menorquí Pep Marquès i vull saludar el meu amic i company en Manu Blanco. Pujar volums, que so, es Ràdio Murta. Manu Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut! Salut!

Aquests són els nostres consells. Llevar una etiqueta. Si no podeu llevar una etiqueta d'una botella, proveu a posar-li un poc de crema hidratant. Deixeu-la durant un dia i veureu que tan sols fregant un poc se desferra sense cap problema.

coneguem les nostres dites i refranys. Corbs amb corbs no se piquen. Vol dir que els dolents no solen fer mal a els altres dolents, sinó que tots ells en fan a la gent bona.

0: Mira, soy Alfonso del Pont d'Inca.
1: Ramon Belmont de l'Escoll.
2: El meu nom és Coloma i telefono de Marratxí.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta